cavemo de quan de tutta faca. I els miets et ron de gran bruja, que faig de malintònica felice. Et torna a sospirar